forma malvat dolent de mena, un assassí ferotge i despiatat, amb premeditació i per l'esquena. A Sant Freda he mort un escarbat i no m'ha tremolat.

ni perquè m'esgarrifi aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpiga.

pres de fumar, un porro carregat d'així s'afegat. No el coneixia de res, era només un escarbat que no m'havia fet.

Mai no improviso, com cal que els ho digui. Soc metòdic, científic, cerebral. Trio el moment de l'escarbat i sigui.

teixo amb molletes de pa. Vello a les fosques fumant al sofà i encenc el llum quan més confiat està. Li barro al pas i li clavo una puntada de peu que el deixa estabornir. Bellugant indefens, panxa en l'aire, les potes cap al cel tremolen a mercè del meu 42 de peu.

Juan recupera el pulso, la adrenalina. Netello ancora la cena del crimen. Y torno relaxada la rutina de bombare y marita muros. Un amago el spicho instinto. Ya coneixes el meu pecat, però no sabeu pas qui és el pecador. Aneu en contra.